Què faig aquí? Però si demà... Tot ja s'acaba, estic tranquil. No sé per què es compliquen massa. No sé per què es compliquen massa. Són moments que no tens, són la gent que no veu, són moments. Aquests estils es quedin per sempre. Que fer-nos grans no sigui una merda. Que els dies s'allarguin, no tenen...

0: pressa, el caliu ben roent. Ja, yeah, Unity Sound i Cucapí.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li posa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Mario, amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band.
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a sortir el discursito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destil·lades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.

0: Rita.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: ったところ。
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

És com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes sempre

0: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, trucant-se a l'anamant, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: birra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs.

0: Corre, efe paliza al machi. Que fruto una puta bossa nova. Que no sé ni lo que es. Macarrima catalán, primo, l'oncle Ibai Avalle.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

0: Sí, está guapo.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

¿vale? Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc desafinar més.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Començarem el programa de nou amb el compositor valencià Vicent Martín i Soler i la seva òpera Una cosa rara, que porta el subtítol de Ossia, Bellezza e Onestà, amb versió de transcripció per a instruments de vent. Hem anat escoltant ja anteriorment fragments d'aquesta òpera i avui farem la darrera part, el Divertimento número 4, si bemoll major, al final, Allegro largo, Andante con moto allegretto, Allegretto andante i Allegretto. L'orquestra que l'interpreta és el conjunt de música de cambra Moonwinds, dirigits per Joan Enric Lluna.

Era el divertimento número 4, la part final d'una cosa rara que hem anat escoltant en diversos programes. Anem ara al compositor Johannes Brahms i de la seva sinfonia número 1 en do menor opus 68 escoltarem l'Allegro. Està interpretada per l'orquestra Concertgebouw d'Amsterdam i dirigida per Herbert von Karajan.

Hem escoltat una part, un fragment de la sinfonia número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms, amb la batuta de Herbert von Karajan. Anem ara a dues parts corals d'òpera. Començarem per Otto Nicolai i la seva obra Les alegres casades de Windsor, amb la Filharmònia, Orquestra i Cors, dirigides per Nikolai Bobok. I després d'Albert Lortzing, de la seva òpera Undine, la peça que porta per títol Núvia Casta, amb l'Orquestra Estatal de Múnich Gladbach i el Cor Jove, dirigits per Pierre Gunther.

Han estat dues parts corals d'òpera, la primera d'Otto Nicolai i la segona d'Albert Lotzing. Continuem amb òpera, però ara acompanyada de la grandíssima Maria Callas. Escoltarem dues àries. La primera de la Traviata de Verdi, sempre libera, acompanyada del tenor Alfredo Kraus, amb l'Orquestra Simfònica del Teatro San Carlos de Lisboa, dirigida per Franco Gione. I a continuació, de Romeo i Julieta de Charles Gounod, Je vais vivre dans ses rêves, amb l'Orquestra Nacional de la Radiodifusió Francesa, dirigida per Georges Prêtre.

Hem escoltat dues àries d'òpera amb la magnífica veu de Maria Callas. La primera ha estat de La Traviata i la segona de Romeo i Julieta. I per la darrera part del programa tenim a Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Torí dirigida per Herbert von Karajan. Escoltarem la sinfonia número 35, D major 386, Hafner. Quatre parts que composen aquesta sinfonia número 35 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Doncs amb la sinfonia número 35, Haffner de Mozart, l'Orquestra Simfònica de Turí i la direcció de Herbert von Karajan, acabem el nostre programa d'avui. Espero que em vulgueu acompanyar la setmana vinent a l'Hora dels Clàssics, a Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicaré.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

fuma quan estem molt lluny.

és impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància. Però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia, ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que tant pensar cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona. Crema les penes sense mirar l'hora.

0: notícia.
1: Què dius? Què ha passat?
0: El cargol ja no té banya.
1: No,
0: no. L'ha matat un marroquí.
1: Papa.
0: Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
1: L'ha aixafat?
0: L'ha aixafat.
1: L'ha aixafat.
0: L'ha deixat allà prestat al peu.
1: Un gol.

aprendre a desaparèixer. I així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

my boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no